més amb ja, na mitjana. Jo vi torne mutse que ha he senyorita, magar per vi, na ja ne kiu.